0: senyor Sotar, bon dia.
1: Bon dia, senyor.
2: Bon dia, senyor.
1: Densos, gravates, meies, cuecas, pijamas de nano, tot esto ja pot haver per vender per senyor.
2: Per vender per jo?
3: Sí, senyor.
2: Senyor Esteban m'ha tratat, senyor.
1: Ja pot tratar.
2: Senyor, prometer un gravata per jo fa 30 anys. Senyor, de repel de mi.
1: No la prometer nada.
2: Jo vaig dar una tirona, senyor.
1: Jo vendre un revolver baratiu.
2: Vendre un revolver per jo?
1: Sí, senyor.
2: Jo no dar tiros. Jo no dar nada per a ningú.